0: unes papes. Jo he agafat unes papes del terreno, de les papes d'uso, que són ideals, i les he ficat en la base del plat. Damunt he ficat els dos ous fregits, sí, i després he repartit els gambons per damunt, i se'n recordeu de l'oliet este de tota la substància de
1: sí,
0: més?
1: Sí, que tenim reservat.
0: Pues un raig d'oli amb tota la substància per damunt, i ja tindríem el plat.
1: Molt bé. Molt curiós també el posar els ous damunt de les papes, no?
0: Efectivament. Queda cruixent, fa un cruixent. La veritat és que les creïlles normalment el que fan és que s'empapen de l'ou i se te queden sense l'ou. Les papes, al ser més cruixents, i no s'empapen tant, sí, i per tant l'ou el mantens, val? El que és el rovell. I té el seu atractiu. La veritat és que està superbé. Jo vaig estar allí en Fortaleny, al Bar Estalvi, i m'encanta, la veritat.
1: Molt bé, ja ho tenim. I no és gens complicat de preparar. Això sou els trencats amb gambons, una recepta que, de tota manera, per si ens hem perdut, o la volem consultar més endavant, la tenim a la pàgina web, veritat?
0: Efectivament, a la pàgina web unarecepta.recordo.com i a les xarxes socials podeu trobar la recepta i el pas a pas, que és molt senzillet, però la veritat és que és boníssima la recepta.
1: La provarem. Santi, moltíssimes gràcies i ja parlem la setmana que ve.
0: Vinga, fins la setmana que ve.
1: Gràcies, adeu. A l'estiu pot ser que tirem mà de begudes com el vi, per exemple, per a calmar la calor, però les altes temperatures poden no ser tan bones amigues per al vi. Javier Prats, què tal?
2: Hola, molt bon dia.
1: La calor, què? És bueno, amic del vi o no tant?
2: Pues no. La calor accelera les reaccions químiques que al vi pues, no li agraden gens, i menys a l'usuari, clar.
1: Bé, però alguna cosa haurem de fer, no? O podem protegir-lo d'alguna manera?
2: Sí, jo tinc pues, bueno, 5 manaments o 5 recomanacions per a evitar que s'estropi el vi, no?
1: Molt bé.
2: O sigui, tenim a l'estiu... El calor com la calor com a principal enemic, no? Sí. També la llum, els dies són més llargs i bueno, pues si tenim el vi a un lloc il·luminat, pues també es pot llançar a perdre, i sobretot els canvis de temperatura.
1: Vale. Diga que la calor per això, perquè la calor li afecta molt i bé, li passa una miqueta com a l'aigua, no? Que el tema de la llum també és sí, s'hauria d'evitar deixar ahí molt de temps l'aigua a la llum, no?
2: Exactament. Pues bueno, pues algunes recomanacions pues serien, pues, per exemple, no tindre els vins a la cuina, no? En la cuina tots sabem que tenim el forn, els fogons, també n'hi ha, pues, a lo millor, finestres, i bueno, pues seria una miqueta temerari tindre en estiu els vins ahí en esta zona, no? N'hi hauria que buscar un lloc més fresc, pues a lo millor en una zona de la casa que tinguera un ambient més fresc, inclús dins d'un armari, no? Podria estar, o si tens un soterrani, pues seria lo ideal.
1: Això seria perfecte, no? Si tinguérem un celler a casa, però clar, no seria el cas de
2: molta gent. És que no n'hi ha que en canvis bruscos de temperatura, no? Per exemple, pues podries tindre els vins a, suposo que al comedor, no? En casa, en el menjador. Sí. I a lo millor per el dia pues està a prop d'una finestra i li pega el sol, però després per la nit a lo millor poses l'aire condicionat.
1: Exacte. I gelem el vi, l'ambient en general, el vi també, i clar...
2: Exactament. Els canvis bruscos pues són nocius per al vi perquè el suro pues es pot dilatar, es pot contraure, i al final el que no volem és que passi aire i s'oxida el vi.
1: Vale, i la temperatura adequada quina seria? Que no hi hagi aquests canvis bruscos?
2: La ideal seria entre 10 i 14 graus, però, bueno, és molt difícil, no? I sobretot en l'estiu. Sí. I que no puja de 20 graus, pues podria ser una opció en el cas de que tingués una vinoteca, no? La vinoteca, clar, ni amb vinoteques... petites, no? De 6 vins, 10 vins, inclús de 30 vins, que no són més grans que una mesita de nit. I podries tindre perfectament ahir els vins a bon recaude fins que arribi L'hivern, per exemple.
1: Molt bé. I alguna manera de...

0: guardar-les, ja no ens referim a la temperatura. Alguna posició en especial?
1: A veure, en la posició horitzontal, que és tombada, la botella, sempre ha sigut la més adequada per un motiu. El motiu és que el suro estiga humit i no es resseque, no?
0: Vale.
1: Si tenim la botella en posició vertical, és possible que si fa massa calor, pues, bueno, pues se resseque el vi i puga entrar aire, no? Els espumosos no fa falta, poden estar drets, no? Ja que porten un tapó que està preparat per a suportar una alta pressió, per tant és molt difícil que n'hi hagi alguna pèrdua.
0: Vale. O sigui, en general sí que es posen horitzontals, però en cas dels espumosos no passaria res en cas que estiguin en verticals. Bé.
1: Exactament.
0: I en què més? Alguna recomanació?
1: Sí, pues tindré el vi també en una zona que no tingués olors fortes, que no n'hi hagués vibracions, pues, per exemple, pues, a lo millor el tens en un lloc on hi hagués un electrodomèstic, pues no sé, pues, a mi se m'ocorreix del món de la llevadora, però és molt complicat. No?
0: Ahí para guardar, en general, coses no és molt recomanable. El vi, jo crec que tampoc.
1: No.
0: Però en fi, que les vibracions afecten i que no hauria d'estar proper d'algun electrodomèstic.
1: Per lo menos en zones on no es que en olor fortes, pues, de productes químics com el lleixiu o jo que sé, una cuina, no? Com hem dit abans, que no és recomanable. I sobretot no n'hi hagués que moltes vibracions, no? Que també pot desbaratar-se. I, bueno, i com hem dit abans, en ausència de llum, sobretot aquestes botelles que són transparents, que són de vidre transparents, que solen portar vi blanc o vi rosat, pues també fora de la llum estaria més protegit.
0: I en totes aquestes recomanacions estem parlant de botelles que encara no les hem encetat. Però, per exemple, ara acabem d'encetar perquè estem de celebració, hem encetat una botella de vi. Què fem en ella? Com la conservem i que duri el major temps possible dins de la limitació que té, clar?
1: Pues sí, pues si fem una copeta, per exemple, pues un dia per la nit, perquè estem mirant el futbol i mos apeteix veure's una copeta, pues després li podem ficar bé en la nevera. Normalment van aguantar dos o tres dies, però si penses que, bueno, es pot oxidar, perquè n'hi ha varietats, o n'hi ha tipus de vins que s'oxiden més fàcilment, pues avui en dia n'hi ha tapons que són de silicona, on hi porten una bombeta on li pots treure l'oxigen i fer un buit en la botella i perfectament pues, te podia aguantar més de 3 dies.
0: Vale.
1: Encara que, bueno, pues,
0: no recomanable.
1: Exactament, és com quan t'obris qualsevol beguda gaseosa, no? Com una taronja o una llima, no? que es desventa, bueno, pues el vi s'oxida.
0: I alguns vins que aguanten millor la calor, sabent que no és recomanable, però no sé si els joves, per exemple, aguanten millor que un de reserva? O...
1: Sí, bueno, un vi jove pues, encara manté una acidesa alta i bueno, pues, és més fàcil d'aguantar. Encara que si no tens bones condicions i tens per ahí botelletes, sobretot de blanc i de rosat, pues, posa-les una miqueta a la nevera i, bueno, pues compartís-les i disfruta d'elles.
0: I no les guardem.
1: Exactament.
0: Javier Prats, moltíssimes gràcies i que no passes molta calor.
1: Molt bé, igualment, gràcies.
2: Arriben les vacances i si t'agrada la cuina, arriba el moment de fer ixes coses que de normal no pots perquè no tens temps. Ajuden ixes noves màquines que ja estan en moltes cuines. La de fregir sense oli, la del par 3A, la que fa de tot i també la dels gelats. Núria Pascual, bon dia.
3: Bon dia. Com sí, vivim ja rodejats de totes aquestes màquines.
2: Veritat, no. Jo anava a preguntar-te com va la maquineta ixa de fer gelats que acabes d'estrenar. Conta.
3: Molt bé, molt bé. Se'm va crear una necessitat, com bé dius, van apareguent i això els xicotets electrodomèstics a les nostres vides que ho vegem i pareix que és que ho necessitem. Es crea una necessitat, però també és una oportunitat, voldria dir jo. No simplement és un trastó més que tenim a la cuina, sinó que és per a gaudir, com bé has dit, del temps lliure, d'intentar-vos menjar un poc més sa, amb els xiquets que tenim a casa. Són distintes oportunitats que ens van oferint.
0: I per a què podem utilitzar aquesta màquina que tens i tindre més oportunitats de menjar millor, de disfrutar amb els xiquets en casa? Què podem fer en aquestes màquines? Com podem alimentar-nos millor? O fer un gelat més sa, sí, o no tan industrial?
3: Personalment, espero, l'he comprada per a poder fer gelats de fruita, que a vegades els nanos, quants majors també, ens costa un poquet menjar la fruita, i si ho fem d'una manera un poc més divertida, un poc diferent, no? I ara refrescant, perquè en la calor que estem patint, sempre pareix que sigui un poquet més atractiu. I, per tant, podem fer gelats des de iogurt, el típic que poden trobar també a les tendes, al carrer, també el podem fer a casa d'una manera on nosaltres controlem els ingredients que volem ficar. I podem anar incorporant-li distints tipus de fruita o algo de cacau, no? Per a que els nanos també siguin un poc més atractiu.
2: El teu cas està molt clar per a què volies aquesta màquina, però clar, n'hi ha tantes que pots omplir la cuina i no sé jo, quin hauria de ser el criteri? Vull dir, en el teu cas, facilitar que un nano que no vol menjar fruita, pues ho faci encara que siga mitjançant aixòs gelats. Però clar, si tu te pares a pensar, com jo deia al principi, n'hi ha màquines ara pràcticament per a tot. Quin hauria de ser el criteri i quin hauria de ser, un poc per tindre clar, la forma d'optar per aquestes màquines? Vull dir, la que ho fa tot i més o menys apanya, la que és exclusiva per fer gelats, la que frig sense oli...
0: La del pa, que només fas un pa i ja la tens abandonada.
2: Quin hauria de ser el criteri?
3: Segur d'aixes persones, segur de la que ha tingut la del pa on fa 20 anys feia pans tots els dies i ara ja crec que la va retirar de casa, la de la fregidora sense aire, i ara la novetat és, per tant, jo crec que tenim que tindre un poc de criteri, no? O sigui, pensar, a veure, jo ara he reflexionat i he mirat que sí que anar a utilitzar-la, en aquest cas, per a fer gelats, granissats, també pensant un poc en fer horchata i granissar-la, que personalment m'agrada més, fer granissa de llima, un poc que fora... No per a tot, però sí per a les coses refrescants de l'estiu, que me servirà un poquet per a tot. També, en el meu cas, buscava que fora algo senzill, que no haguera de planificar en temps, perquè en el ritme de vida que portem, jo pensar 24 hores, d'ací a 24 hores me pareix un món sencer. Entonces, que siga un poc pensat i fet, que puga en mitja horeta tindre-ho preparat. Hi ha màquines per a fer gelats que pots preparar-ho en 24 hores d'antelació, ho fiques al congelador i després li dones la textura desitjada. En el meu cas, i això no era una opció perquè no m'agrada pensar a 24 hores de temps, però cadascú sap el ritme de vida que porta i sap les seues preferències i, per tant, mirar a veure quina és la seua necessitat, mirar la butxaca, perquè també al mercat podem trobar de distints nivells econòmics i sempre intentar fer una compra un poc raonable.
0: Parlaves abans de donar-li la textura que ho desitja, no? al gelat. I igual seria tema per a un altre programa, però per què no queda igual quan prepares algun producte d'estos, horchata parlaves també, o gelats, no? A casa,
3: sí,
0: que després els que trobes hi ha gelats industrials. Imagina que serà perquè, en fi...
3: Jo diferenciaria l'artesanal.
0: Sí.
3: Perquè no ens oblidem que la geladeria artesanal sempre... estelats que te van pots obtindre ahir són molt millors que la resta que puguem fer a casa o els industrials. Personalment, jo pense que la horxateria i la geladeria artesanals sempre van a ser una opció quan volem eixir de casa i passar temps de qualitat i producte de qualitat, però és de veres que per obtindre aquesta textura a casa i aquesta sensació és diferent la maquinària i, per supost, quan en les geladeries, en la indústria, tenen una maquinària que van a poder donar-li unes característiques que a casa sempre se'ns van a limitar un poquet. També és molt important, que jo no ho sabia i ho he après ara, el nivell de greix i de sucre que li fiquem, perquè la cristal·lització, si no se fan els cristals de gel, i la textura és diferent a la que s'obté si no té la quantitat exacta de sucre que necessita o la proporció de greix.
2: Per tant, i com a conclusió, i acabem així, tal vegada allò més recomanable seria fer un anàlisi de les necessitats de per a què volem la maquineta i, si no, pues, optar tal volta per una d'aquestes màquines que són com una navaja suïssa, que pots fer un poc de tot, evidentment mirant el preu i la butxaca. tal vegada això seria la recomanació, no?
3: Sí, sí, clar, si la vas a utilitzar prou o tens una finalitat, com per exemple en el meu cas, gaudir un poc de la cuina en el xiquet i que també menge, i ell, jo també, perquè he de dir que també a mi me motiva el menjar un poc més d'esta manera diferent. I si no, pues bueno, com tu dius, en aquesta navaixa suïssa que tenim a la cuina, tirar avant, que sempre és una opció.
2: Núria, un plaer. Bon estiu.
3: Igualment. Que no passen molta calor.
2: Ui, farem el que puguem.
0: Adéu. Gelats.
3: Adéu. Gelats, sí.
2: I què?
0: Digues.
2: No hi ha bones notícies, no? La
0: respecte
2: calor,
0: a què? La calor?
2: La calor continua.
0: Encara continuarà amb nosaltres un temps més. El que sí que tenim avui és un dia molt tranquil, meteorològicament parlant, davant de deixes temperatures. El cel ras, les temperatures sense canvis, és a dir, calor, i el vent fluix més intens a zones del litoral central. Però demà, núvols alts a l'interior, les mateixes temperatures que avui, i el vent també fluix.
2: I la penúltima dita de la temporada?
0: A mitjan juliol, sembra el fesol, si encara no ho has fet.
2: Un parell de setmanes quedem per a mitjan juliol. Adeu!
4: La llavor. Cadena Ser.